0: situación que era contestada por el delegado de gobierno, Alfonso Rodríguez.
1: Yo comprendo la presión que tienen de menores que puedan llegar, pero es una responsabilidad que conocen que es suya desde hace años, y así como el gobierno del Estado ha intentado poner en marcha instalaciones que permitan una atención mucho más humanitaria, yo creo que los demás también deben hacerlo. En cualquiera de los casos, quiero aclarar que yo hablé personalmente con la vicepresidenta del gobierno, habló la directora insular con el Consejo Insular de Formentera, y les aclaramos, la instalación del puerto de la Sabina es una instalación pequeña, que es una instalación de custodia policial. Ahí la Guardia Civil custodia a los migrantes que llegan porque están detenidos hasta que pasan en el puerto de Ibiza ese control de Policía Nacional, que les hace el expediente administrativo que les pone en situación irregular, pero en situación de libertad. Pero de momento en Formentera están en custodia policial. Por lo tanto, esa pequeña instalación que tenemos en Formentera no es el sitio adecuado y oportuno para poder acoger a menores, y así se les trasladó. Pero no solo se le dimos esa explicación, es que le dimos también la posibilidad de que pudiera trasladar a esos menores a una carpa que tenemos en el puerto de Ibiza, que está atendida por el servicio de Cruz Roja y donde les ofrecíamos cobijo de manera extraordinaria, de manera puntual, porque tampoco es competencia del Estado, pero sí con el afán de colaborar. Pero eso no lo dijo el presidente del Consejo de Formentera. Y yo me pregunto por qué no lo dijo. Porque ya estamos un poco cansados de buscar la confrontación absolutamente en todo. Llevamos años pidiendo colaboración y cooperación, y en eso estamos.
0: Elena, és un esforç de tots o cada algú es tira una mica al seu cantó?
2: Jo crec que la situació és ja prou tensa i preocupant, i parlant sobretot de menors, que òbviament que és un esforç de tots, però jo crec que el delegat del govern ho ha explicat molt bé. Ha explicat l'esforç que s'està fent des del govern d'Espanya sense ser l'Estat és responsable en matèria de menors, perquè l'Estat en competències per a menors migrants és el Consell Insular de Formentera, el Consell Insular d'Eivissa, però independentment d'això, jo crec que en Alfonso Rodríguez ho ha explicat claríssimament quin esforç s'està fent des del govern d'Espanya i quines polítiques està fent el Partit Popular en aquesta matèria. És a dir, el Partit Popular no és que no accepti els sous que li venen de l'Estat, és que ni siquiera s'asseu en taules de negociació per veure quines dotacions econòmiques se li poden donar, és a dir, directament rebutja seure a negociar, algo que jo crec que no és de rebut, i menys parlant d'una situació de migrants com és en aquest sentit. Per part del govern d'Espanya, jo crec que hi ha una voluntat màxima de participar en aquest sentit, i s'ha demostrat fent inversions no tan sols a Formentera, sinó també a Eivissa, salvament marítim, infraestructures. Hem de deixar clar, perquè se vol generar molta confusió en aquest tema, que en els migrants que arriben en patera, directament els majors d'edat se'n van en menys de 24 hores cap a la península, no queden aquí. I els menors són tutela per llei dels consells insulars, tant d'Eivissa com els de Formentera. Si ells consideren que no estan suficientment dotats, que necessiten més ajuda, per què ni siquiera seuen a parlar? Per què rebutgen sempre aquesta ajuda, com ha expressat el delegat del govern? No? Per què compten només una part de la història? I després, una reflexió molt potent que jo crec que hem de tenir tots en compte, que va vinculada a la part humanitària. No? Ens molesten, quins immigrants ens molesten? Els pobres, els que venen en patera. La majoria dels immigrants que arriben a les nostres illes entren per via a l'aeroport. Aquestos ningú parla. Aquestos a ningú els molesta. Els que tenen sous no es molesten, es molesten els que venen en patera. I una segona reflexió per acabar: si Formentera és capaç de donar, acollir a 30.000 turistes, Formentera no és capaç d'acollir com és ara a 13 menors, jo crec que és una reflexió que tots ens hem de fer, no? I qui vol tensar la corda en aquest sentit, jo crec que ho fa amb molt mala intenció, perquè en temes de menors no hauríem de tensar, hauríem de seure qui sigui, del color polític que sigui, anar a totes les taules, anar a totes les comissions i intentar tenir la major ajuda per totes bandes. Jo no veig el Partit Popular demanant sous en el govern d'Anna Marga Proens, tot és culpa del govern d'Espanya, quan realment qui li ha transferit les competències en aquesta matèries és govern balear. Si no les volen, que les retornin. Això nosaltres li deim a en Vicent Marí constantment. Si vostè no és capaç, si no les vol, retorna-les. O demani a qui realment no li està ajudant, que és el govern balear de la senyora Proens.
0: Jacobo, una primera aterrada.
3: Sí, bueno, no sé ni por dónde empezar. Lo que está claro es que Ibiza y Baleares se han convertido en una de las principales entradas de inmigración irregular del Mediterráneo. Elena nos dice que nosotros nos molestan los inmigrantes pobres, no los ricos que entran por el aeropuerto. No, a nosotros no nos molesta ningún inmigrante, absolutamente ninguno. Lo que pasa es que los que entran con patera son irregulares. Entonces, el emigrante que llega aquí con sus papeles, con ganas de trabajar, con ganas de integrarse,

0: pantera.
1: Com els identifiques? Com els identifiques? Si vinen pantera o no?
0: Perquè se'n van d'aquí, perquè el senyor Varela ell mateix s'ha delatat, se posen a unes carpes, a unes infraestructures que, per cert, les ha millorat el govern d'Espanya, no les ha millorat ni el govern balear ni el Consell Insular, se posen en aquestes carpes i en menys de 24 hores estan a la península, els majors. Els menors, la competència, torno a dir, és dels Consells Insulars, que ens pot agradar més o menys, que ens pot sobrecarregar pressupostàriament. És una evidència, si nosaltres no ho estem negant, que és una sobrecàrrega que ens ha vengut. Però el que no podem és traslladar aquest fet a que el govern d'Espanya no ens ajuda. No, senyor, anem a afrontar-ho de cara. Què està fent el govern balear? Què estan fent els consells? De quina manera podem millorar que aquesta gent que està aquí de pas tingui una millor qualitat? El govern d'Espanya ho està fent. Què podem fer amb aquests menors? Anem a tratar-los de delinqüents? En sèrio, no és la primera volta que diuen això. El president Vicent Marí ho ha dit a un plenari. Delinqüentes que vienen a aprovechar-se del nostre sistema. Estan parlant de menors, per l'amor de Déu. És que jo crec que la Fiscalia de Menors hauria d'actuar directament. Estan parlant de menors i hi ha línies vermelles sense les quals jo no entraré en aquest debat. Per què en el Rusdeny que només els hi molesten els que venen en patera? Perquè la gran majoria de delinqüents que entren a la nostra illa, com diu ell, no entren en pastera, entren en avion, i estan parlant de grans delinqüents. D'aquestos no en parlem. I després me parla de la regularització i d'actuar en origen. No crec que hagi hagut cap president en el nostre estat democràtic que hagi actuat més en origen que el senyor Pedro Sánchez. Que s'ha d'actuar més? Òbviament, però no neguem una evidència. I després mos parla de el fet de de sa ruta consolidada. Escolti, què és el que està demanant el Partit Popular? Perquè aquí hi ha una contradicció. El fet de que Eivissa fos o Formentera una ruta consolidada sempre comportarà una sèrie d'instal·lacions que farà
1: normativa. És mentira.
0: És la veritat. És ho mentira. Acabes de dir tu de Canàries. Deixa'm acabar si no t'importa. Sí. I després tu me dius el que vulguis. El fet que sigui una ruta consolidada comportarà una sèrie d'instal·lacions que sí que faran que permanentment aquesta gent estigui aquí. Si ells ara mateix no són capaços d'atendre, sent una ruta de pas, sents que els adults se'n van fora d'Eivissa en menys de 24 hores, en què quedam? Perquè jo crec que el Partit Popular l'únic que està fent és fer servir aquest discurs com un discurs polític i electoral. Res més. Realment, les persones a ells no els importen. Si no, no estirien. Si no, anirien a taules, a seure, a negociar per sous, a apretar-li en el govern d'Espanya de veritat. Però encara els estem esperant. Encara els estem esperant.
1: Mira, el hablo a nivel general. El problema del Partit Socialista de Eivissa, de Baleares, y el de Eivissa en particular, el problema es que la gente ya no os cree. Es que el problema es que ya no os cree. No os cree.
0: Tú hablas porque en voz de toda la gente de Eivissa, ¿no?
1: No bueno, no, yo hablo en voz de los que os votan.
0: Has hecho aquí un...
1: No, bueno, oye, tener 4 diputados de 12 y 3 consejeros de 13, me parece que yo no soy yo el que hablo. Los que hablas...
0: Y hablando de lo que estamos hablando...
1: Si me dejas acabar... Te crees tus propias mentiras. No comporta montar aquí, si declaramos una ruta consolidada, no comporta montar aquí un sitio para los que son mayores de edad. Nosotros no vamos en contra de los menores de edad. Decimos que hemos llegado a nuestra capacidad. Hay una ley del menor que es obsoleta, y vosotros lo sabéis. Y nosotros hemos dicho, oiga, por favor, declare ruta consolidada.
0: ¿Sí?
1: Solicitamos un refuerzo inmediato de Policía Nacional y Guardia Civil. ¿Sí o no?
0: ¿Se está teniendo?
1: Por favor.
0: Por tercer año consecutivo. Los números están ahí. Puedes tirar de hemeroteca.
1: Le reclamamos que despliegue Frontex. Frontex, si el presidente del gobierno no va a Europa y diga, oiga, Frontex tiene que actuar en esta ruta, esto, Frontex no actúa. El presidente del gobierno no lo dice. Pero es decir, que todas estas son, no son cosas que me invente yo. Es que son cosas evidentes. Ni es mi discurso. Cuando tú hablas de menores... Aquí vienen, es verdad que viene un montón de menores y hay que atenderlos y los estamos atendiendo o no, o los tiramos o no los dejamos entrar. Solo faltaba. Claro que los estamos
0: delincuentes,
1: atendiendo.
0: Delincuentes, has dicho que son.
1: No he dicho que son delincuentes. Yo estoy hablando de los inmigrantes que vienen. Están obligados los pobres a delinquir, porque si viene aquí un señor.
0: ¿Pero qué dice, Jacobo? Pero por si amor viene, de Dios.
1: ¿Pero de qué viven?
0: Pero no digas barbaridades.
1: ¿De qué viven?
0: ¿Pero cómo eres tan irresponsable de decir eso públicamente, los inmigrantes vienen aquí a robar, tío?
1: Yo no he dicho nada de robar. Yo he dicho...
0: Pregunta a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, los datos. Y a ver cuál de todos los datos que te dan dicen eso, Jacobo.
1: Mira, Elena,
0: y me llamas a mí mentirosa, Elena, por Dios.
1: Elena, mira, no he coincidido contigo aquí hablando de este tema hace bastante tiempo. He escuchado aquí, y Agustín Prades lo puede, y no quiero meterle en un brete, pero quiero decir, hemos escuchado al jefe de la Guardia Civil,